0: ho yasetenam o
1: wie
0: yasetenam
1: efo
0: bia ho yasetenam o
1: wie
0: yasetenam
1: efo
0: bia ho yasetenam o